0: AG11. Diuen que al principi no hi havia un sota ni un sobre. Diuen que no existien els déus, ni el cop, ni l'espera, ni la por, cap zero, cap u. Diuen que no ens fregàvem ni vibràvem per fugir-nos, per xocar-nos, que anem un tot. Cap laberint, cap fil, cap silenci, cap amputació. Cap membre fantasma. Diuen que no hi havia el buit de tornar allà, el neguit de tornar allà. Diuen que després va sorgir el fil daurat, després el laberint. Diuen que tots els elements es van originar a l'interior d'una estrella. Diuen que la llum és la veu de la matèria. Diuen que se tornés el pare, que es menja els seus fills. Diuen que és Cronos, que és els ciments i l'estructura des d'on existir. Diuen que les anelles de Saturn es conformen de partícules de pols i gel d'aigua. Diuen que Saturn és gasós. Diuen que triga 29 anys en donar la volta al Sol. Diuen que quan fas 29 anys torna a ser allà mateix on era quan vas néixer. Diuen que llavors Saturn és una pedra immensa en el camí que no pots esquivar, ni saltar, ni fingir que no hi és. Perquè llavors tot tremola. Diuen que l'ombra del planeta travessa el planeta. Diuen que estem fetes de les mateixes partícules que abans de tot, abans del no-res i de Saturn. Diuen que els fragments gelats de les anelles de Saturn, tocades pel sol, il·luminen la nit de Saturn i l'encenen amb les seves 67 llunes.
1: Welcome to... Nothing.

0: dos. Cali diu que és a Madrid i que marxa a Hierro. Li diu per desempallegar-se de la seva presència de la temptació, però en realitat segueix allà molt a prop on sempre.
1: Cada vegada més fantasmes orbiten.
0: Dos. Emma li diu que està a punt de tornar, encara que és molt lluny, encara que no pot tornar. I a ella li tremora el cervell, com abans que marxés. Li tremora el cervell i els carrers i la vida i entén l'exili, entén l'arseni, entén el desterrament, entén que cap lloc d'aquest món és prou lluny d'Emma. Dos. Ella no té cap cotxe. Dos. Ella escapa a Saturn i no ho diu a ningú, ni tan sols ho diu als que habiten Saturn. Quasi no s'ho diu a si mateixa per no boicotejar la fugida. 3. No hi ha res com despertar-se a llocs nous, les gavines molt aviat, al matí d'una ciutat, amunt, amunt, amunt, amunt, i tu em veies. La mà esgarrapada d'un clau enganxat, potser òxid. Hi ha gent que agafa un got buit i l'esclafa entre les mans. 3. Hi ha gent que agafa un got buit i arrepenja les mans al balcó, amunt, amunt, amunt, amunt, i deixa en el got, sense mirar ai. 3. Hi ha mans que agafen un got buit i s'arrepengen el metall amb molsa, amunt, amunt, amunt, amunt, on els ratpenats respiren, i deixen en el got, sense importar què hi ha avall, la gravetat sedueix. L'èxtasi sol estar en el moment de la separació més que en el xoc. L'empremta dactilar marcada al got, al greix. Les molècules de la pell i dels dits es desprenen amb el vidre que un trosset d'aquestes persones exagon. Cau amb el got. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. Adrenalina analògica. 3. Hi ha mans que llancen el got amb força per rebentar-ho tot en vertical. 3. Hi ha mans que desafien l'acció de la gravetat i llancen el got per rebentar-ho tot en horitzontal. 3. Hi ha mans que llancen vols a l'occipital, a l'engruna que et queda al centre i et cobreix de substància negra i regalimes. 3. 14. Hi ha mans que agafen dos gots que un a un i traspassen aigua negra, mans templant-se, decanten un nou crit agut, tèrbol greu que surt del fons del got, del fons del món, del fons del nom, del fons del mot.

0: sequence of events.
1: Setembre 12. Els teus batecs connectats per Bluetooth a l'speaker ja no em fan vertigen.

parlar d'instruments musicals sempre és important. Sempre és important. És com parlar de la casa on un viu. Una casa de ressonància. Un espai habitat. Una casa que mai és inert. Inert.

La trompeta alterada. Una trompeta no és una trompeta, mai, mai és una trompeta. Una trompeta no és una trompeta. Si és que parlem de poesia. Lo so estàndard, lo so estàndard. Lo so convencional, lo so estàndard. Lo so estàndard, lo so convencional. Convencional, lo so convencional. Convencional. No sóc convencional, però ve d'una ordre donada i no executada, una ordre donada i no executada pel músic poeta.

Dino, sempre Dino. Sempre il bombardino. Bombardino. Michael Nima tocava il bombardino. Dino, sempre il Dino. Brian Eno. Tocava il clarinet. Clarinet. Gavin Bryars. La Portmore Sinfonia. Portsmouth Sinfonia. Les tres normes de la Portsmouth Sinfonia. Qualsevol persona pot formar part de l'orquestra. Segona norma. L'assistència als assajos és obligatòria. Tercera norma. Qui hagi estudiat música no podrà tocar el seu instrument base.

una partitura sense solfa. Una partitura amb solfa. Una música industriosa. Una música generalitzadora. O una música llibertària. Una música situada. Situada. Tuada. Situada. O tatuada.

això. Un esdeveniment que no és fins que no s'esdevé. Això vol dir que no saps si aquell invent funcionarà o no. No saps si el públic farà el clic amb tot allò que proposa.

i apropa't a la vida quotidiana. Trenca el fil. Diversitat de veus, diversitat de veus. No simplifiquis, no simplifiquis. No simplifiquis. Síntesi, però no simplifiquis. Sintetitza, però no simplifiquis. Humor i amor. Que desactiva los prejudicis i activa les ganes de riure.

l'esperit parla gràcies al buf. Pronuncia el seu nom propi i el pronuncia en falset, en falset. O sigui, l'esperit parla gràcies al buf i pronuncia el seu nom propi. La bateria és un nom propi. Clarinet és un nom propi. Bombardino és un nom propi. Flauta és un nom propi. L'esperit parla gràcies al buf i pronuncia el seu nom propi. I el pronuncia en falset. O sigui, parla amb la màscara posada. La metamorfosi de la veu. El teatre de la veu. I, oh, paradoxa, el despullament de l'esperit.